Il castell d'Olocaiva es trobava en un espectacular emplaçament rocós al sud-oest de la població de Pedreguer, també és conegut com el Castellet d'Olocaiva. La història de Pedreguer es troba junyida a la de la veïna Dénia. Originalment fou una alqueria musulmana després de la reconquesta propietat de Ximent Carròs, el qual la va dar en 1249 a Andrés i Albert Flix, com vos heu dit, i més tard passava els reis de Corella, els Pujades, els Conde d'Anna i els de Cervelló. Durant la guerra de les Germanies fou escenari de distintes accions d'armes. Després de l'expulsió dels morisques va tindre que ser repoblada amb cristians de Mallorca i catalans. Felip V li va dar el títol de vila en el segle XVIII. El castell es troba en un estat de runa. Probablement fou deixat en dades molt properes després de la reconquesta i va tindre que ser una petita fortalesa o una torre sense cap importància. Es pot apreciar sobretot les restes de la torre major i molt petits ramals d'una senzilla muralla que acompanyava tot aquest lloc històric.

situació actual en què una bona part del Mediterrani està ocupat per urbanitzacions i residències en zones ajardinades, resulta de vital importància l'adequació d'aixos espais a les condicions ecològiques del nostre entorn. En general, s'utilitzen per jardins, plantes exòtiques provenients de països molt allunyats amb requeriments vitals totalment distints als que proporciona el nostre clima. Amb el conseqüent excés en el consum d'aigua, aixos recursos, la generalització d'aixos ambients exòtics desnaturalitza el nostre paisatge mediterrani i conlleva l'arraconament quan no la desaparició de la flora i la fauna autòctones provocant importants desequilibris ecològics. En la majoria dels casos, la elecció d'aquest tipus de jardins exòtics respon a tendències estètiques que es podrien qualificar com modes, una situació generalitzada que porta irremissiblement a qualsevol persona que va a fer un jardí a fer-ho d'esta forma com si fos l'única possible. Per exemple, la majoria de jardins ubicats recentment en el litoral mediterrani es mostren com un camp d'herba i res més, pròpia de climes atlàntics com podria ser l'Escòcia, amb unes quantes esquitxades de palmeres nadiues de la zona de Miami, localitat en boga durant aquesta última dècada. Des de la Fundació Enric Montoliu estem abordant i abrigant una campanya d'informació bàsica que es pretén a dar i a conèixer les possibilitats en l'accés a altres opcions de jardineria basades en elements autoctònics. L'equip que està elaborant els treballs està composat per botànics, naturalistes, professionals del viverisme de plantes autòctones i dissenyadors, tots ells vinculats estretament a la Fundació i amb llargues experiències personals i professionals en jardineria autòctona. Vos vaig a parlar del conveni establert entre l'excel·lentíssim Ajuntament de Pedreguer i la Fundació Enric Montoliu. L'objectiu d'aquest conveni és la divulgació de les possibilitats que ofereix la flora autòctona mediterrània de casa nostra per ser utilitzada en jardineria, aspecte de rellevant importància ecològica en la comarca de la Marina, on una gran superfície de terreny es troba transformada en jardins. En el marc d'aquest conveni s'ha vingut realitzant diverses activitats, entre les quals destaca la celebració d'un concurs fotogràfic. El dia 1 de novembre, vàries desenes de concursants varen tindre 4 hores per fotografiar distints aspectes del jardí mediterrani de l'Albarda, propietat de la Fundació Enric Montoliu. Les millors obres es varen exposar a la Casa Municipal de la Cultura de Pedreguer el dia 25 de novembre fins al dia 3 de desembre. Doncs voilà, ça aussi c'est quelque chose qui arrive très souvent de fois. On crée des jardins avec cet espoir de créer un jardin exotique, pourquoi pas, mais avec des plantes, avec des espèces qui ne correspondent pas au climat qui ont été toujours natives de ces endroits-là. Donc résultat, on est obligé de dépenser énormément d'eau pour les entretenir, énormément de soins pour que ça devienne grande, belle. C'est vrai, ça marque son coup. Disons, quand on se promène avec ces palmiers, comme ils disent, des palmiers qui viennent de Miami, mais ce ne sont pas des palmiers qui sont natifs, disons, ou de l'Afrique du Nord, qui est juste à côté, ou du pays valencien, mais ça ne fait rien. On aime se promener parmi ça et se dire, oh, on reste bouche bée devant ces choses-là. Et on a énormément de plantes autochtones, des plantes, des herbes, des fleurs, qui sont magnifiques, mais bon, comme elles ont des défauts, qu'elles sentent, elles parlent peut-être aussi, elles pensent en valencien, dont ces plantes-là, on les ignore, elles ne sont pas aussi belles que les autres.

Continuant sobre Pedreguer, els dies 10 de febrer i març i el 7 d'abril, el 5 de maig i el 2 de juny, intèrpretes de diferents cultures se donen cita en l'espai cultural. Per els voltants de la plaça es troben algunes de les més boniques façades dels edificis construïts al segle XIX, al igual que els porxes. Els porxes són dos naus cobertes amb sostre àrab, amb una estructura de pilars de ferro colat i vigues de fusta. Actualment són un centre comercial i de reunió. Fora del nucli de la població es troba la capelleta de Sant Blai, des d'on es pot observar la Serra de Segar, el parc natural del Montgó, la Sella, elevació que rep ese nom per la seva forma de cadira de muntar, i des d'allí endintrar-se en la zona més antiga de Pedreguer. El terme municipal de Pedreguer és un lloc apropiat per practicar, com us he dit, el senderisme pels diferents itineraris relativament curts i ben senyalitzats. A través d'aquests recorreguts es pot accedir a llocs sorprendents com el Castell d'Aixa, Castellet d'Ocaibe, la Font d'Aixa, la Font Coberta i el Forat i el Clot d'Alberga, i visitar els molinets construïts al segle XV i que en el seu dia varen servir per moldre el blat. Durant tot l'any, Pedreguer té una gran activitat esportiva, cultural i festiva, a més del poliesportiu municipal, on es pot practicar tot tipus d'esports. El Trinquet de Pedreguer és un centre esportiu important en la comarca. Respecte a l'oferta cultural, la Casa de Cultura acolleix numeroses exposicions i actes. Pedreguer acolleix diferents celebracions el 17 de gener, Sant Antoni, el 3 de febrer, Sant Blai, i les festes patronals que se celebren a mitjan de juny, de juliol, perdó, en honor a Sant Bonaventura. Doncs voilà, de fet, i posem en cap.

Gilles Massenet, alors compositor francès nascut en 1942 e que moriguet en 1912. Massenet composèt força musica, força d'opera e un pezzo meraviglioso que se sono Meditació, ballado per lo Filarmonico di Londres, dirigit away per Lawrence Siegel.

0: l'article d'El Christian Andreu per égut le 13 de mai de 2019 sur le site de notre partenaire sapientio.eu titulat La planète en déclin. Le dernier rapport de la plateforme scientifico e politico de services à la biodiversitat e als ecosistemos IPBES sur la santat environnementale de la planète estras quinquietan. Segut de donados reculidos pendent las darrieros tres annados, l'humanitat es ama de destruir la vida animalo e vegetalo que ya sustero en mar e din l'aire e mai d'un milieu d'espècies son ja prep de l'extinció. E cal fa quicon e leu per au poder arresta. Le rapport a mai de 15.000 referències globals e mai de 1.800 pàgines e la conclusió es pla tristo. La natura es en declipe tout sur la planète e au fa a una velocitat pas jamais visto abans. La causa directa es la necessitat humana de mai de nourriture e mai d'energia. Segun les scientifics qu'han treballat sus aquel rapport, la natura de la Terra a toujours pati de la pressió humana, mas tenent lei darrers 50 ans, la infraestructura son força mai prigundos e a copurio entraina le collapse environnemental pendent las annades a venir. Arrestaco, so digueron les cercaires es encaro possible, mas cal cambiar totalment lai diversos políticos gubernamentalos, mas a tabé la nostro bido bidanto al nivel individual. La populació es mai del duple que la que hi havia en 1970 e le comerci internacional es mai de 4 cots magi qu'en aquello epoco. Mai de 100 milions d'hectares de forests tropicales desaparegueron entre les annades 1980 e 2000, de que la majoritat en Amèrica del Sud per causa de l'élevage ou en Asia del Sud-Est per causa de l'oli de palmier. E encaro piège que la situation de l'ai forests es la de las terros dichos humidos, de que ne demoro sun que 13% de las que yabio en 1700 e aro yamai de la mitad de la population d'indairals surbas. Segun aco, mai de 25% dels animals mas tabé de las plantos de la planeta purion desaparece leu. Il y a un déclin de la biodiversité sans précédent et à cause d'une fâche que nous autres humains a ben en caro pas jamais biscuit comme espèce soit biaiset Kate Brownman de l'Université de Minnesota et cap del rapport. Et mai d'accord, les sols s'est dégradat comme pas jamais avant et a réduit de 23% la productivité de la terre, de la superficie de la planète. Félicitations. Il y a des cotes mai de pollution de plastique qu'en 1980 a mis 400 millions de tonnes de métal et de plastique et des produits toxiques gitas in la nature sans contrôle de manière anadiero. Son que 3% des usias de la planète demoron sans pression humano et 33% de las especies de peces sont pescats d'une manière irrationale. Per así, aquel organisme recomando de cambiar nostro dieto giornaliero e minja pla mens de canse que nu leu 25% dels animals e de las plantos de la planeta patiran l'extinció abans 2050 e les ecosistemos se reduciran de 47%, 82% dels vertebrats son ja en decli clar. A mai 72% de las comunitats indigenos locales mostron ja de senyals de deterioro men greu. tout dépend de ce que faren comment humas les désastres écologiques potent caro esse arrestat cal cambia la politico dels gubens et d'aïsa de balial de subventius ad activitats destructibos comme la pesco industrial ou l'agriculture actuale protegi mieux les espaces naturals au calfa am un trezen de la planeta per ajuda mai la natura. A benencaro de temps, sodigueron les cercaires cal fa un esforç global per salvar ce que demoro de la planeta. Sens a cofa, y a pas cap de futur. La planeta en decli, un article del Christian Andreu paregut le 13 de mai de 2019 sul site de nostri partenari sapientio.eu.
1: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Gibraltar, conquerit per catalans i repoblat per menorquins. Primera part. És un article d'Ignasi Díez Moratilla. Catalans en la presa de Gibraltar. Al maig de 1704, el príncep Jordi de Hessen-Darmstadt, virrei de Catalunya des del 1698, fracassa en l'intent d'apoderar-se de Barcelona en nom de l'arxiduc Carles d'Àustria. El seu estol es dirigeix aleshores cap al sud cercant un altre punt on efectuar un desembarcament. Després de descartar, entre d'altres, la ben protegida plaça de Cadis, es decideix atacar Gibraltar per sorpresa amb l'ajuda dels aliats anglesos i neerlandesos. En el Penyal té lloc la primera gran operació militar del conflicte successori hispànic a la península Ibèrica. El dia 1 d'agost de 1704, una companyia d'infanteria de marina catalana, uns 350 homes, comandada pel valencià Joan Baptista Basset, desembarca a Llevant, creant un cap de pont mentre les forces navals anglo-neerlandeses bombardegen des de Ponent. Els catalans estan organitzats en dos cossos, anomenats l'artilleria catalana, amb les peces emplaçades al Penyal arran de mar, i la companyia catalana. El setge és ràpid, ja que la guarnició castellana, poc organitzada i atrapada entre dos fronts, es rendeix el 4 d'agost. Un cop les autoritats militars borbòniques capitulen, els pobladors del Penyal decideixen anar-se'n gairebé en la seva pràctica totalitat i el príncep Jordi n'esdevé el governador. La seva marxa amb el contingent austriacista l'any següent per tornar a assetjar Barcelona provoca que Gibraltar no esdevingui una base dels austriacistes, fet que hauria donat una part de la seva sobirania a la Generalitat, sinó una base britànica. En record de Jordi de Hessen-Darmstadt, es batejaria un semibastió de la línia de fortificacions del Penyal amb el seu nom. La platja on van desembarcar els catalans s'anomena des d'aleshores Catalan Bay, badia catalana. Aquesta és la versió més acceptada en el Principat, tot i que hi ha investigadors que expliquen el topònim basant-se en l'existència d'un assentament de pescadors catalans en aquesta platja del Penyal. Gràcies als Anales de Catalunya de l'historiador Narcís Feliu de la Penya, 1642-1712, coneixem els noms de centenars de catalans que van formar part de la primera guarnició militar de Gibraltar. Entre ells van destacar Josep Corrons, alcaid i després sergent major de la fortalesa fins que el 1719 va ser destituït pels britànics. Jeroni Fàbregas, responsable de la distribució de munició. Andreu Martí, responsable de dirigir el treball dels presoners. O l'advocat Alfons de la Capella, que va exercir de jutge. La tenacitat d'aquest